Hola, encetem Temps de Cultura en aquest suplement que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Estrenem octubre amb noves propostes a la cartellera. A l'escenari de l'Ibamca d'Alcoi se li donarà la benvinguda a Corrents Alternes. Carlos Izquierdo, amb el projecte Arco Glanz, estrenarà este divendres el cicle. Abans estaran vosaltres en este escenari radiofònic per avançar-vos com és aquesta iniciativa. Altra benvinguda. Al Coi, aquest diumenge, alçarà el teló de la 6a edició de la mostra de teatre amateur. La companyia Hachas Teatro representarà Les Hores Serenes. En sabran més sobre aquesta primera funció del Teatram. El Coi està a punt d'encetar la programació per celebrar el 9 d'octubre. En esta edició entrevistarem els artistes de la música i la dansa que pujaran a l'escenari del Teatre Calderón el mateix divendres 9 d'octubre i el dissabte 10 amb diferents propostes. Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: El COI, ja ho sabem tots vostès, estrena aquest divendres el cicle de corrents alternes. Arriben tres per propostes a l'IBAMCA del COI i l'estrena serà demà divendres, 2 d'octubre, a les 20 hores, on podrem escoltar i veure aquesta proposta que ens presenta Carlos Izquierdo, que és compositor i artista sonor, i amb el projecte Arco Glanz. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs a compassos previs d'actuar al COI?
1: Pues molt bé, amb moltes ganes. Sí, és un concert que volia fer des de fa temps i ara pues, ja pues, la, con la emoció a flor de piel, no?
0: Uh-huh. Els espectadors que hi vagin al Saló d'Actes de l'IBAMCA de demà, què podran veure, què podran escoltar?
1: Pues la música que jo faig és música electrònica, no és música de ball, però sí que és llançant medis electrònics i és una música que bebe d'estils com el ambient, el minimalisme, és una música contemplativa, a vegades més enèrgica, a vegades més calmada i a part presento un projecte nou que posa també la emoció i les ganes de fer-lo, així en el COI. En el que uso como una cosa que se llama pensamiento computacional, que es que aplico lo que son intuiciones mías, las intuiciones que yo tengo para componer, pues las he pasado como a fórmulas, a algoritmos propios, y entonces es un diálogo entre un código que yo programo y que yo genero y que va enviando música a mis instrumentos y la interacción con eso en tiempo real, la interacción que yo hago con esa música en tiempo real.
0: Entonces, ¿es una estrena? ¿Va a escoltarse per primera vegada?
1: Sí.
0: Abans de pujar a l'escenari i presentar-ho, amb algú de confiança li ho mostres abans perquè donen impressió o directament a l'estreno?
1: N'hi ha peces que sí que he presentat com una espècie de, sí, de prova prèvia. Creo que després jo he anat com pulint allà a l'estudi, però la majoria serà coses noves per a la gent que vinga, sí.
0: A les 20 hores, demà divendres 2 d'octubre, jo recordo que les entrades estan a la venda en la taquilla del Teatre Calderón o en el COI, o en Ticket al COI, millor dit, ticketalcoi.com, és la manera online d'obtindre les localitats i anar a veure en directe esta proposta d'Arco Glanz. A més, també vas a mostrar en l'actuació de demà arts visuals que també en aquest entorn has treballat amb Magda Arques.
1: Sí, això és. Magda és una companyera y amiga, por supuesto, de este mundo de la tecnología, lo digital, este trabajo así con computadores. Y ella y yo, por ejemplo, hemos tenido otro proyecto en el que ella llevaba directamente toda la parte visual, en el concierto de mañana la llevaré yo, y este proyecto se llamaba Indeterminación y trabajábamos sobre la obra inacabada de Johann Sebastian Bach. Y el concepto de indeterminación, pues eso, porque es una pieza que no se llegó a terminar en vida por el compositor, entonces nos dio para explorar cómo, qué podría haber sido, ¿no? El mundo de las posibilidades. Ella lo llevó a la parte visual, yo trabajo con Hydra, ella también trabaja con Processing, que es el lenguaje que uso yo, y yo llevé a la parte sonora. Y para el concepto de mañana, pues sí que he preparado un set en el que todo, la parte sonora y la parte visual, se conjugan a partir de Processing y se llevan al directo todos juntos, sí.
0: Aleshores serà una intervenció redona amb la teua firma, amb el teu art, que a més també voldràs compartir coneixements perquè pel matí demà s'ha organitzat un taller interactiu també allí a l'IBAMCA del COI, en la sala de tallers, i Carlos, està ple? Ha estat una bonica resposta, no?
1: Sí. Sí, sí, he parlat justament amb Gilberto i sí, m'ha dit que ha tingut molt bona acollida. Sí, és un taller en el que jo ensenyo precisament mi pràctica, perquè esto es un software que se llama Processing, és un programa de código libre, abierto, gratuito, y que funciona con código. Y entonces sí, es una manera de acercar mi práctica a la gente interesada. No hace falta conocimientos previos, entonces es un taller como muy muy amable y muy juguetón, que vamos a hacer pues eso, bocetos interactivos, bocetos digitales, en los que se une la parte visual y la parte sonora.
0: Molt bé. Això serà demà pel matí, per la vesprada de l'actuació, a partir de les 20 hores en corrents alternes. Aquest cicle que d'alguna manera, Carlos, dona a conèixer la música electrònica, no? Què et sembla aquesta proposta?
1: Pues maravilloso. Al final, bueno, es una forma de traer las cosas que están pasando, ¿no? Una música que se está produciendo hoy en día, con compositores que estamos en activo, y es un reflejo de, sí, de las inquietudes, ¿no? De un montón de gente que hacemos ese tipo de música, y traerlo, recopilarlo, ¿no? Y enseñarlo, pues es una oportunidad buenísima para, bueno, al final fomentar distintos tipos de cultura, en este caso pues eso, ¿no? Una electrónica variada, porque el programa es muy, o sea, toca como distintas estrategias, ¿no? Uh-huh. A la hora de componer. Entonces sí, una propuesta maravillosa.
0: Jo t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès al nostre suplement cultural Tragaluz i desitjar-te que demà vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies. Un plaer.
0: Ens n'anem a publicitat i tornem amb compassos dedicats a la programació del 9 d'octubre.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
0: Escolten Radio Alcoy, suma Tragaluz y anem amb més cultura, amb més protagonistes. El 9 d'octubre serà eixa gala que se celebrarà al Teatre Calderón d'Alcoi i allí s'obrirà amb la música que va a interpretar la música primitiva Apolo d'Alcoi. Avui ens acompanya de nou el seu director, Francisco Valor. Bon dia.
3: Hola, què tal? Com estem?
0: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
3: Pues molt bé, preparant ja cosetes.
0: El concert, exactament, jo dic que el concert serà el divendres que ve a partir de les 12 hores. Què aneu a interpretar?
3: Bueno, pues hem preparat un repertori molt valencià, val? Començarem amb l'entrada de la Murta, pas doble de Salvador Giner Vidal, pas doble valencià per excel·lència, amb el seu famós solo de Bombardí. Després tocarem un pasdoble que es diu Sant Joaneries, de Ferran Campos Valdés, que és un compositor alacantí, que bueno, jo l'admire moltíssim, és un compositor molt jove, i que, per exemple, en aquest pasdoble Sant Joaneries pues, barreja molt bé el que són les cançons tradicionals de la província d'Alacant i les dansades, i ja veureu com és un pas doble que no deixarà ningú diferent, perquè és molt, molt bonic, de veres. I després, com a obra de gran format, pues, tocarem Cançons de Mare, que és un poema sinfònic de Rafael Talens, que és també molt interpretat en totes les bandes valencianes, perquè són temes folclòrics valencians, de la Ribera Baixa i en particular pues, de Cullera, no? És una obra de les més representatives d'aquest compositor, que ell mateix va néixer en Cullera. I està, bueno, està molt, molt vinculat tant musicalment com personalment en la població, i també pues, esta obra conta en tres moviments pues una història, no? El primer moment és una coneguda cançó, que és la cançó Mareta, val? Que l'introduix des del primer moment amb una melodia que introduix la trompa. Bueno, és, no sé, és, musicalment és algo preciós i és algo molt ben pensat i que queda molt, molt, molt, molt xulo. Val? El segon moviment es diu Mare Vicente Tascasa, fa una referència a una altra melodia tradicional d'allí de la ciutat de Cullera, molt valenciana. I després el tercer moviment és Baix del Pont de Cullera, que també pues, el mateix, és una cançó tradicional d'allí de Cullera i que pense que és un grandíssim final per a aquesta obra, que esperem que agradi a tota la gent que vinga a veure aquest acte del 9 d'octubre.
0: I que jo recordo que és gratuïta l'entrada, tan sols ja que anar a la taquilla del Calderó, ho en dic a tal coll, i descarregar-se la localitat per entrar i gaudir d'aquesta música en directe que esteu preparant. Jo, Francisco, sempre vos pregunte quin és el repertori elegit, però sí que és de veres que a mi jo dono molt per fer, no? Perquè estic ahí molt en l'àmbit musical, però perquè també l'oient ho entenga. Clar, és música que heu elegit i que està un poc en el context de la celebració que és el 9 d'octubre, els valencians.
3: A veure, i jo sempre, com a director, sempre intento que primera, que tot el que vagin a escoltar en un mateix concert els oients tinga un sentit, val? Tinga una temàtica, tinga un sentit, encara que també es poden fer pues, concerts eclèctics, no? De mesclar moltíssima varietat d'estils, no? Però en un concert per exaltar el Dia de la Comunitat Valenciana i exaltar el valencianisme, pues no té sentit pues, tocar, per exemple, obres americanes, no? o obres d'una altra índole. Jo penso que per un concert del 9 d'octubre pues, s'ha d'ensalçar la música valenciana i els autors valencians, i per aquest camí pues, he programat jo el que anem a escoltar.
0: Que hi ha molta obra i molt bona, és que els compositors valencians estan molt, molt bé.
3: Sí, a més, vaja, perquè València, Comunitat Valenciana, som un referent a nivell mundial del moviment bandístic, de lo que són les orquestes de vent, no? que es diuen en tota Europa i en el món. I pense que devem de traure pit d'això i devem d'estar ben orgullosos i devem de fer-ho servir, no? I mostrar eixa música i els nostres autors al nostre públic.
0: El 9 d'octubre, el divendres que ve, d'esta setmana, no de la següent, a les 12 hores serà aquest concert, obrireu la gala que organitza l'Ajuntament d'Alcoi i també en seteu d'alguna manera temporada de concerts, no?
3: Sí, tenim molts concerts a Primitiva. Tenim 5 concerts en 4 mesos i l'activitat és frenètica. Jo m'he fet inclús una taula d'Excel a veure de quina manera puc barrejar totes les obres, perquè clar... 5 concerts en 4 mesos, això vol dir que no podem assajar com assajem de normal, que és poses en atril, per exemple, ara que ve el 9 d'octubre, doncs tenim només les 3 obres que toquem el 9 d'octubre i quan passa el concert llevem les 3 obres i posem en atril les obres del següent concert. No pot ser això. Tenim totes les obres en atril i anem assajant i anem barrejant perquè tenim que portar-ho tot en marxa perquè no n'hi hauria temps. No n'hi hauria temps material perquè el 9 d'octubre, el concert és el 9 d'octubre, però és que el 10 d'octubre tenim un concert a Petrer, de 50 de música festera, perquè la UNDEF ha contratat a la Primitiva per a fer el seu concert de commemoratiu del 50 aniversari de l'entitat, que serà un concert molt xulo, on tocarem música festera molt alcoiana, molt de la casa, i farem una recerca des de 1911, que és la, si no m'enganya, que és la primera obra que tocarem, fins a 2026, que és una de les obres que tocarem, és de recent creació, i farem un recorregut de la música festera, de lo que és la música vinculada a als moros i cristians de tota la contorna, però sempre des del prisma de la casa, no? de la Primitiva, de la música Primitiva Polo d'Alcoi. Es podeu imaginar que després Santa Cecília i després de Sant... Clar, també tenim que tancar el certamen, que no me s'olvide, el 31 tanquem el certamen de l'Associació Sant Jordi, com a banda anfitriona, tancarem, mentre el jurat delibera, pues, també tocarem 3 obres i tancarem el certamen. Després Santa Cecília, el dia 22, diumenge 22, crec que ens ha tocat el fer el concert de Santa Cecília.
0: El dia la patrona.
3: El dia de la patrona. Jo ho vaig dir en un assaig, dic, crec que és l'únic any que faré el concert de Sant Cecília el dia que toca. Sí, és curiós, però sí. Jo crec que no l'he fet mai el dia que toca, perquè, per exemple, la meva banda, la Unió Musical de Cosentaina, com també tenim el concert de la Fira, sempre fem el concert de Santa Cecília quasi en Nadal. En desembre I com el desembre, la primera setmana sempre és el pont de desembre, sempre fem el 12, el 13, el 14 de desembre, sempre quasi damunt de Nadal.
4: Mm-hmm.
3: I és curiós.
4: Sí, sí.
3: I bueno, i parlant de del quin concert ja que tenim, que si encara no l'ha posat en atril, per no liar la cosa, perquè és que tenim una montona d'obres damunt de l'atril, i ja el dic, que els assajos són frenètics. Farem un concert de Nadal, crec que, si no m'enganya, crec que és el 19 o el 20,
4: El 19 de desembre.
3: El 19 de desembre, exacte, en el Teatre Calderón, que, bueno, ja us avance que serà un concert molt xulo, participaran una coral i el cor de xiques de l'escola d'Amando Blanquer, cantant diverses obres junt a la banda, i penso que serà un concert també molt emblemàtic. Però ja dic que estos mesos l'activitat en la banda és frenètica.
4: Mm-hmm. Pues jo t'agraeixo moltíssim una vegada més que ens hagis atès en Tragaluz i desitjar que vagi bé no sols este concert del 9 d'octubre, sinó estos 5 que ens has avançat així. Jo t'agraeixo també que ens hagis donat un poc aquesta primícia en la ràdio, i d'ací a desembre, pues, això, que sigueu preparant-los i sobretot feu el que feu, gaudir de la música.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Seguim submergint-nos en Tragaluz i anem a presentar-los altra proposta que arribarà a l'escenari del Teatre Calderón en la gala del 9 d'octubre. Estarà allí, en esta segona part de l'acte, la ballarina aèria Sara Bernabéu. Bon dia!
5: Bon dia!
4: Com estàs?
5: Molt bé.
4: I és que fa ja unes setmanes que vam conèixer que estaràs a esta gala del 9 d'octubre a Sidalcoi. Quan vas rebre l'encàrrec d'actuar en la mateixa, com vas reaccionar?
5: Pues la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió. Bueno, sempre actuar a casa és un plaer. I bueno, ja vaig fer fa 3 anys l'espectacle de la gala del 9 d'octubre, i va ser molt especial, i la veritat que tornaren a comptar amb mi em va il·lusionar moltíssim.
4: Mm-hmm. Serà, com dius, una altra oportunitat d'actuar a la nostra ciutat en el marc d'una carrera artística que, per a qui no el conega molt, Sara, t'ha portat des de fa temps a escenaris nacionals i internacionals, no?
5: Sí, bueno, a veure, la veritat que és això, ja porto més anys vivint fora del Coi que en el Coi. Bueno, he estat treballant amb diferents companyies, com la Forals Baus, Els Comedians, Sacude, d'Opposite Hand, a nivell nacional i internacional. Però, no sé, sempre com tornar a casa té aquesta màgia especial i em genera com uns nervis que, per molt que puguis trepitjar l'escenari més gran del món, tot, no sé, és com sempre té aquest toc que fa sentir aquesta màgia que dius, ai, em ve molt de gust tornar a actuar en el Coi. Bueno, a banda que també pues, tinc a la família i tot, i bueno, pues, més especial.
4: Clar, a més és que és un espai que ja el coneixes, perquè dius que fa 3 anys vas a actuar, ja saps com és, com col·locar, no?, les cordes o el material que necessites, perquè clar, entenc que ja hauràs començat des de que vas rebre aquest encàrrec a pensar ja en quina coreografia vas a fer, en com serà la proposta que va a veure el públic.
5: Sí, sí, bueno, vamos, des del primer moment que van contactar amb mi, el meu cap ja va començar a treballar, ja vaig començar a pensar a veure en què volia fer. Tenia clar que volia fer una proposta completament diferent al que havia fet en el 2023. Uh-huh. I bueno, vaig començar ahí, pues, a pensar una mica com fer-ho, no? Volia fer un espectacle que s'inspirés en les arrels, en la memòria i en la cultura alcoiana, perquè bueno, al final el 9 d'octubre és això, no? És cultura, és memòria, i bueno, pues, tenia clar que volia fer un espectacle una mica això, inspirat en tot això, perquè bueno, també considero que Alcoi és una ciutat molt potent culturalment, amb personalitats molt influents dintre del món de la cultura, tant en l'àmbit local com en l'àmbit nacional i internacional, i al final pues, volia crear un espectacle que fos com un homenatge a tot això, a totes aquestes persones i a tot el que som com a ciutat i el que hem creat. És un espectacle creat totalment al 100% per aquest dia, i bueno, espero que agrade, la veritat.
4: El podrem veure el divendres 9 d'octubre, d'ací poc més d'una setmana, a les 12 hores, en eixa gala al Teatre Calderón d'Alcoi, amb entrada lliure, amb invitació per poder veure eixa proposta que has preparat. Jo no sé si vas estar soles a l'escenari, acompanyada per altres ballarins.
5: En aquesta ocasió estaré, en el que és en l'escenari, estaré jo sola, però darrere d'escenari n'hi haurà més persones. De fet, bueno, en aquest espectacle col·laboré també amb l'equip de Visual Produccions, bueno, concretament estan Arnau i Ferran, i bueno, en escena se'n veurà a mi, però n'hi ha un equip darrere que està també treballant.
4: Sara, per què vas voler especialitzar-te o per què t'ha agradat tant la dansa aèria?
5: Pues, bueno, a veure, jo sempre dic que jo faig dansa aèria perquè m'agrada fusionar, bueno, en els meus inicis jo realment, bueno, vaig començar estudiant la carrera de dansa contemporània i jo inicialment era ballarina, i quan vaig descobrir l'acrobàcia aèria, ja des del primer moment vaig voler com fusionar els dos llenguatges. No m'agrada buscar el virtuosisme de l'acrobàcia, sinó que m'agrada investigar el llenguatge corporal més enllà de lo que són pròpiament els moviments i buscar una mica, pues, la plasticitat del moviment, l'expressió, i expressar a través del moviment, no? Tot això que ens ofereix la dansa. Llavors, m'agrada molt treballar aquesta fusió en les dues disciplines, per això em considero ballarina aèria, més que acròbata aèria com a tal, perquè el meu moviment no és d'una gran acròbata, no? Sinó és com busque ballar en l'aire i crear aquest llenguatge propi.
4: Ballant en l'aire, crear el llenguatge propi, va entrenant-se en la teua carrera artística, que la compagines amb la psicologia esportiva, no?
5: Sí.
4: Hi ha una connexió entre aquestes dues especialitats?
5: Pues sí, la veritat que hi ha molta connexió. Al final, bueno, els ballarins, els artistes, però concretament els ballarins, tenen molta similitud amb els esportistes a nivell de... Bueno, el treball corporal, no?, diari, que tenim que realitzar, però també la pressió, les lesions, la inestabilitat laboral, l'estrès, les frustracions... Al final són coses que, quan no tens una figura d'una persona que t'entengui, que puga acompanyar-te, pues, poden arribar a fer-se bueno, situacions complicades que poden derivar en problemes, trastorns mentals greus, no? Llavors, al final, la figura de lo que és el psicòleg esportiu és com acompanyar i donar aquest suport, no?, en tot el que és la carrera artística, o en el cas dels esportistes deportiva, però jo com estic enfocada més en artistes, pues, en la carrera artística, donar aquest acompanyament i aquest suport per evitar que aquestes situacions s'agreugen, no? Per sort, cada cop estem donant-li més prioritat a la salut mental, sobretot, bueno, per exemple, en esportistes, en el tema de l'esport, pues, hi ha molts esportistes, cada volta hi ha més esportistes que estan dient que treballen en psicòlegs esportius. I això, pues, està donant una visibilitat que és molt important. És veritat que en les carreres artístiques encara és un món molt desconegut, però és molt important, pel que el dic, perquè al final són... La carrera d'un ballarí, pues, tens moments complicats. I si tens aquest acompanyament, pues, sempre ajuda molt.
4: I ja per últim, Sara, amb ganes que arribi el 9 d'octubre?
5: Moltíssimes ganes. Tinc moltes ganes. I bueno, espero que us agrade molt la proposta i que gaudiu.
4: Sara Bernabéu, la ballarina aèria alcoiana, que estarà el 9 d'octubre a la nostra ciutat oferint aquesta coreografia que, com ens ha contat, és nova, serà una estrena perquè l'ha creada per aquesta ocasió. Sara, jo t'agraeix moltíssim que ens hagis atès en Tragaluz i desitjar-te que el vagi tot molt bé.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: El COI es prepara per a celebrar el 9 d'octubre, ja sabem tots vostès que s'ha organitzat una àmplia programació que podrem gaudir sobretot la propera setmana. I de fet, avui en Tragaluz anem a fixar-nos en el que passarà el dissabte 10 d'octubre a les 7 de la vesprada al Teatre Calderón del COI. Allí estarà la capella de Ministrers i ens oferirà un concert ben bonic. Salude a Carles Magraner, ell és el director de la capella i també interpreta les violes. Bon dia, Carles.
6: Hola, bon dia. Benvinguts i moltes gràcies per la invitació.
4: Gràcies a vosaltres per atendre'ns. Com esteu a compassos previs d'actuar al COI?
6: Bé, és un any importantíssim per la celebració que se fa enguany, la commemoració del 150 aniversari de la mort del rei Jaume I. I estem celebrant-ho, recordant esta fita amb una sèrie de concerts, no solament per València, també per Barcelona i diversos llocs, i evidentment el COI és un lloc fonamental per a nosaltres, per a mi personalment també, i actuar-hi sempre serà una emoció i unes ganes de compartir amb el públic tot això que fem.
4: Uns espectadors que em sembla que viatjaran a l'època medieval, no?, perquè aneu a interpretar un repertori que ens faig avançar així.
6: Sí, el que pot escoltar l'espectador quan marxa és com transportar-se al moment en què Jaume I estava viatjant per conquerir València. En aquest moment, les músiques que podien sonar al seu voltant, coneguem algunes i alguns dels trobadors que l'acompanyaven, i també coneguem aquelles músiques religioses en les quals ell celebrava cada victòria en el nom de Santa Maria. Així podrem escoltar cançons dels trobadors que han acompanyat a Jaume I, com Berenguer de Palou o Post d'Ordafà, i també, com no, un plany a la seva mort, que serà el que el farà cloenda del programa d'este gran homenatge que li fa capella de ministres a Jaume I.
4: Jaume I, Amors e Cançó, és com es titula aquesta audició. Qui sereu, quins músics estareu a l'escenari del Teatre Calderón?
6: Serem quatre músics. En primer cas, Elia Casanova, de soprano. Després, el cantar de veu de soprano en aquest repertori sempre és molt, molt distint, perquè la tècnica que s'utilitza no és la mateixa que s'utilitza un dia per a cantar sarsueles, òperes. N'hi ha que d'entrar-se al text en una comprensió i d'una manera més natural poder treure una veu que estarà acompanyada per les violes que tocaré jo mateix. Després estarà Sergio González tocant el lut, l'arpa i la fítola, i per fi Eduard Navarro tocant cornamuses i xerenies, instruments de vent.
4: A partir de les 7 de la vesprada del dissabte 10, jo recorde als nostres oients que les entrades ja estan a la venda, online, en Tiquet al Coi o a la taquilla del Teatre Calderón. Al principi em deies, Carles, que teniu moltes ganes de vindre a la nostra ciutat, de tocar així. Hi hagués estat en alguna ocasió anterior?
6: I sí, jo recordo que vaig estar com fa 15 anys tocant en el Calderón i també en el cercle, com es diu?
4: Industrial.
6: El cercle industrial, exactament. A més, per un concert allí, però fa molt de temps, fa molt de temps que no vas per al COI, i és una ciutat que estimem molt i tenim ganes de tornar-se.
4: I serà en aquest homenatge al rei Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort.
6: Moltes gràcies. I qui vulgui vindre, ja sap, va viure una experiència única i la veritat va ser un moment excepcional per a tots.
4: Carles, gràcies per atendre'ns i que us vagi tot molt bé.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Teatram está a punto de levantar el telón. Será este domingo 4 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatre Principal, donde será la primera función de esta muestra de teatro amateur del COI. Y podremos disfrutar de la propuesta que nos trae la compañía Hachas Teatro, Las Horas Serenas. Hoy nos atiende uno de sus intérpretes, Miguel Arias. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
4: Muy bien. Primero que nada, ¿cómo estáis vosotras y vosotros y antes de venir a nuestra ciudad?
7: Pues nosotros con muchas ganas, porque la verdad que bueno, ha sido una sorpresa y una gran satisfacción que nos seleccionaran en esta muestra, ¿no? En este festival tan, tan importante. Y es verdad que nosotros, aunque nos queda un poquito lejos, porque venimos de Cáceres, de, del norte de Cáceres, de Extremadura, estamos muy ilusionados con ir a Alcoy, la verdad.
4: A representar las horas serenas. ¿Qué nos puedes avanzar sobre la misma para que la gente vaya al Teatro Eros?
7: Pues mira, por poner un poquito en contexto, las horas serenas es a nosotros nos llega la obra a través de un premio literario que organiza la Federación Extremeña de aquí de teatro, es un concurso literario y lo gana un escritor riojano que se llama José María Lander y bueno, la Federación ofrece la posibilidad de montar esta obra a, lo, a sus grupos federados, nuestro nuestro grupo, nuestra asociación hace el proyecto y recae en nosotros el poder llevarla a cabo. La estrenamos a finales de 2025 y bueno, hemos tenido además el reconocimiento de que este año Escena Amateur, que es la Confederación de Teatro Amateur, y junto con la EJAE, pues nos han reconocido como la mejor obra a nivel nacional en nuestro ámbito amateur. Por ponerla un poco en contexto, lo que es el texto. Y luego a partir de la obra, pues bueno, pues cuenta la, la, la vida de la dramaturga y escritora María de la O. Lejárraga García, que era una escritora riojana, y pues su vida se ve, se vio envuelta en un caso en el que pues ella era una gran productora de literatura, de obras, de ensayos, pero todas sus obras las firmaba su marido. Entonces, de ahí parte lo que son las horas serenas. Te desarrollo un poquito más ahora si tú quieres.
4: Yo creo que lo mejor también es que vayan a las 7 de la tarde y voy a recordar la cita de este domingo 4 de octubre. Recuerdo que las entradas están a la venta, que no, nuestros oyentes ya pueden ir a comprarla, pero si es un poquito más para a ver qué es lo que puede pasar o qué se va a encontrar ese espectador.
7: Mira, lo que se va a encontrar el espectador es una obra que va desarrollándose entre dos tiempos, con una María de la O joven, en su época de máxima producción, con la relación con su marido, Gregorio Martínez Sierra, y luego se va a encontrar, va a transitar a través del tiempo, que ahí nuestro director y dramaturgo, Pedro Luis López Bellós, ha hecho un trabajo fantástico y ha creado un universo maravilloso. Nos vamos a encontrar, por otra parte, a la María Mayor, ¿vale?, que la interpreta otra, otra actriz, con un investigador que quiere saber acerca de su vida, quiere desarrollar una tesis y, en cierto modo, indagar en ese caso, ¿no? Porque María, en sus años de máximo esplendor, nunca llegó a reconocer que las obras eran suyas, todas las firmaba su marido. Entonces vamos a ir transitando en un universo en el que nos vamos a encontrar a María joven con su marido, María mayor con el investigador, pasando de un tiempo a otro, y bueno, tampoco quiero desvelar mucho más, pero la obra lleva al espectador a conocer la vida de esta escritora y dramaturga tan importante en España, que es un caso que mucha gente no conoce, y yo creo que llama muchísimo la atención la, la propuesta y sobre todo la temática también.
4: Por eso hay que ir a verla en directo este domingo. Abrís el Teatram de este 2026, la función, recuerdo a los oyentes, Teatro Principal de Alcoy, a las 7 de la tarde este domingo. Yo, Miguel, te agradezco muchísimo que nos hayas dado, como decimos aquí en Alcoy, este tast, este avance sobre la obra, y desearos un feliz viaje aquí a nuestra ciudad y que disfrutéis muchísimo de la experiencia en Teatram.
7: Pues por nuestra parte igual estamos encantados de poder mostrar nuestro trabajo allí y a vosotros daros las gracias que nos hayáis dado también visibilidad y podamos, bueno, pues de alguna manera promocionar y que la gente vaya a ver nuestro espectáculo.
4: Teatram, que ja acabem d'escoltar, serà aquest diumenge a les 7 de la vesprada al Teatre Principal, però hi ha més cites en aquest cicle de la Mostra de Teatre Amateur d'Alcoi. El dia 30, també al Teatre Principal, es representarà El Manual de la Buena Esposa, de Maru Jazz, d'aquesta companyia. El 28 de novembre, al Teatre Calderón, Marat Sade presenta del Teatre de les Esquines. Després, el dia 12 de desembre, el Teatre Calderón, el musical Beetlejuice, a càrrec de la companyia Telón Aparte. I així anem escrivint el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz, donant-los les gràcies per estar escoltant atentament aquestes propostes culturals que arriben en no res a la nostra ciutat. I com sempre els dic, a gaudir amb la cultura!

0: de hacer el COI, que també ens poden localitzar en això. Ara mateix estem preparant i estem veient la possibilitat de crear una web perquè encara puguem ser més fàcil de contactar i de trobar-nos a nosaltres i on puguem penjar molta més informació de la que avui per avui podem penjar.
1: El que esteu contant, Acera, és una associació comarcal donant cobertura a l'Alcoià i el Comtat, sí. Aquelles persones afectades amb aquestes malalties reumàtiques, autoimmunes o musculoesquelètiques. Sou un suport molt important perquè, Lirios, així vaig amb tu, quan en el moment en el que el diuen o el diagnostic la teua malaltia, dius, i ara què faig, no? Què penses?
2: Sí, el problema és ese, que a mi me la van diagnosticar molt jove, per lo menos pa mi era molt jove, i el cau el món, perquè dius, ara què? Entonces, pues tens que anar luchant en això, perquè no es veu. Tu t'alces pel matí i el fa mal tot. Entonces ja comences ja de tot el dia. Són els dolors, són els mals, i preguntes per què. Perquè em passa això, tinc que estar medicant-me sempre, doncs l'exercici va molt bé, la dieta és fundamental, totes aquestes coses. Després a mi als anys també em van diagnosticar l'artritis, torna altra volta a preguntar per què. Entonces l'associació ajuda moltíssim perquè trobes a gent que està passant el mateix que tu, perquè eixes al carrer i el veuen i diuen, però si estàs molt bé, no es nota que estàs malalta. Dius, ja, però ho porto per dins. Entonces, el poder parlar en algú que està passant el mateix, això és molt important.
1: Tu digues, molt jove em van diagnosticar la primera malaltia, que notaves i suposa que ahir aniries a l'hospital, a l'especialista, no? I anirien ja un poc dient-te tot.
2: Sí, al principi pues lo que passa, com estàs fent faena, pues són els dolors, rehabilitació, després hi ha les proves, després ja el diuen, i clar, ara al estar així també podem dir que falten especialistes, no? Perquè els traumatòlegs que tenim són molt poquets. I entonces també les llistes d'espera per poder passar d'una cosa, a vegades estàs malalt i dius, per què no em toquen antes, perquè estic passant-ho mal. Entonces això també no s'afecta prou.
1: I com vas conèixer a Cera, a l'associació?
2: Pues bueno, tinc que dir perquè desafortunadament la meva germana també li passa, també estava ahí, l'any passat estava ella en la junta i un poc per mig d'això, pues van conèixer a Cera.
1: I aquest suport que deies, sí, que esmentaves.
2: Sí. A més, tots els tallers que es fan i totes les activitats que es fan ajuda un montó. Per això, perquè pots fer pinya en algo que et passa a tu.
1: Et sents acompanyada, no? Des d'aquest procés de la malaltia i del tractament, també, no?
2: Sí, sí, sí. Poder, també. Inclús en el que pots dir que estic en un tractament, no? En aquest moment, i dius, no està sentant-me bé, o ai, pues a mi tampoc, dir-li al metge, són coses que són, pareix que sigui una tonteria, però el pot beneficiar molt, perquè pots dir, bueno, si està passant a tu, t'ha passat, pues vaig a dir-li al metge perquè pot ser això.
1: Clar, compartir aquestes inquietuds que puguis tenir. Ella parlava de les activitats, volia que també exposareu què és el que feu a Cera, no? I aquesta atenció més, Rafa.
0: Activitats. Bueno, nosaltres en l'associació fem un munt d'activitats. Començant per el taller d'infermeria que dona Lola, Dolores. A part d'això, tenim també un taller de readaptació funcional que ajuda molt a ensenyar com tens que les posicions que tens que tindre per no sofrir caigudes que puguen provocar problemes importants. Després tenim també tallers de gimnàsia, tallers de pilates, tallers de ioga, un taller de mindfulness també. Tenim també un taller de nutricionista, un altre taller de manualitats i un taller també de psicologia, una psicòloga que també ve i mos planteja diverses coses de com poder assumir les enfermedades.